El cor mi se dau rujain cun magnificat divijau de Wendelin ca Jochen de Giuvaulta elo gertulau dels dus jubilars uoli giger de rujain sil si son te ciunavel a Christian Corai de Lax sil ociontavel anniversari.

Erzherzog Albrecht Marsch de Karl Komzak, quai spodes dir una de las marches che la musica de Chlin a aduna der cesuna, quai a comenzà fin già pro mes besegner, devo pro el dirigent ses fill de Klajanet, il lur na è tut, i aduna craia an els musicants suna figent quella marcia, o sece, i fus forzer in pala marcia de la musica de Chlin.